Fuig, cabé! Fuig! Fuig! Quiet! Fuig! Rrrr, té cabé! Rrrr, té cabé, jo camina bé, té cabé! Rrrr, va, arriba!